0: I ara volem conèixer aquesta sintonia de Ràdio Balear, un poc de l'actualitat de Capdepera. I bueno, el més immediat serà la mostra de peix fresc, no?, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Per aquest motiu volem saludar a la batlessa de Capdepera, na Núria García. Batlessa, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Molt bé, preparat per bueno, que mos faci obrir sa boca, no sa boca aigua, no?, amb aquesta mostra de peix fresc que durà a terme aquest cap de setmana, no, batlessa? I, bueno, què representa aquesta iniciativa per al municipi, batlessa?
1: Bé, ja serà la 23a mostra de la llampuga, del peix fresc que fem a Cala Rajada. I bé, és molt important, no?, perquè s'ha revaloritzat un peix, sí, com la llampuga, sobretot el diumenge, que és el dia de la llampuga, que els nostres pescadors i la nostra gent de la mar, doncs, forma part, no?, de la història del municipi. Quan parlem de llampuga, parlem, doncs, precisament d'això, no?, d'un producte de la nostra mà, i parlem de pescadors, de famílies de gent que s'ha dedicat en això, sí, i que és important donar-li visibilitat perquè manté viu aquest ofici que mereix la pena que sigui reconegut.
0: A més, serà un acte, una activitat, no?, aquesta cap de setmana de peix fresc, també el dia de la llampuga, el diumenge, que estarà envoltada d'activitats gastronòmiques, no? Com, per exemple, nit de tapes, també hi haurà música, paella marinera, és a dir que un grapat d'activitats, no?
1: Sí, és un cap de setmana ideal per venir a passar aquests dies a Cala Rajada, no? Divendres, com bé has dit, tenim la nit de tapes, i bueno, tenim el concurs de tapes, i després a partir de les 10 del vespre hi ha música en directe, i tenim disc jockey. Després dissabte també els mariners ens fan aquesta paella marinera a partir de les 7 des de cap vespre, també per sopar amb peixet i marisc, i després també hi ha música en el moll, sí, i diumenge és el gran dia, el dia estrella, que és la mostra de la llampuga, no?, que també participen, doncs, restaurants, bars locals, cadenes hoteleres, i bueno, és una festa que tot el poble s'hi dediquen cos i ànima.
0: A més, veu ser una mostra de la llampuga que atreu a moltíssima gent, no? No només dels veïnats de Capdepera, sinó d'altres punts de l'illa de Mallorca, no, batlessa?
1: Correcte, sí, sí, ve gent de... És un poc com estancament de la temporada, sí, que diguéssim, no? Perquè també, doncs, ve gent de fora poble, com tu dius, i aprofita per quedar-se a dormir a qualque hotel de la zona.
0: Seran 3 dies intensos d'aquest mostra de peix fresc amb la llampuga, no?, com a protagonista. Ja són unes quantes ja edicions que es duen a terme, és a dir, que ja podem
1: 23
0: de Núria, sí, que ja podem dir allò de que més que consolidada, no?, se mostra, no?
1: Sí, sí, sí, ja tothom ho espera amb ganes, a més, ja és una fita en el calendari que la tenim ben marcada.
0: Batlessa, en aquest cas se mostra també, no sé si la part turística també participa d'aquestes activitats, com la que tindreu aquest cap de setmana.
1: Sí, sí. Bueno, cadenes hoteleres d'aquí de Capdepera, sí, participen tant des diumenge a la Fira de la Llampuga, com també qualcuns d'ells a la nit de tapes, presentant les seves creacions.
0: Perquè precisament el turisme és fonamental per Capdepera. Com està funcionant o com ha funcionat enguany la temporada turística, així en grans pinzellades?
1: Bé, en general ha anat bé la temporada, vull dir, estan contents, el sector està content, i bueno, ara ja comença a notar-se un poc aquesta mimba, no? Sí. Però en general el sector està content.
0: Com definiria ara mateix l'actualitat de Capdepera?
1: En quin sentit?
0: Bueno, quines són les principals, ara mateix, prioritats, no?, de l'Ajuntament, perquè hi ha que recordar que estem ja en aquest darrer tram de legislatura, no?, Vallesa?
1: Sí, bé, ara estem fent feina, doncs, ja ho hem acabat de justificar tot el que hem executat des de les ajudes de Next Generation, sí. Que ens van concedir, hem invertit molt en sostenibilitat, en tema plaques solars, hem executat carrils bicis, ara en breu, a final d'octubre, a principis de novembre, començarem la remodelació de la plaça d'Espins, que és el centre de Cala Ratjada, per dir-ho de qualque manera. També hem de fer actuacions en tema tuberies, aigües, arreglar el cicle de l'aigua, no? Que també seran un parell d'obres grandetes que ens venen a damunt.
0: I tornant a el que tindrà lloc aquest cap de setmana, la mostra de peix i de la llampuga, quin missatge voldria enviar als veïnats i veïnades de Cap de Pere i a totes les persones que aquests dies s'acostin a Cala Rajada?
1: Doncs, bueno, evidentment que venguin, que surtin, que participin d'aquesta mostra, de que tastin la llampuga i totes les coses bones que mos faran, perquè també, bé, a nivell ajuntament és molt important perquè donar visibilitat en aquest producte i no deixa de ser una manera de defensar el consum dels peix de proximitat i de continuar donant suport, com deia abans, a les famílies de pescadors, no?, que vulguis o no, dedicant-se a això, mantenen viva un poc la nostra identitat i fan que el territori, donen valor al territori, no? Per això que tothom ha de provar la llampuga de Cala Ratjada, ha de venir cap de setmana, en aquest cap de setmana del peix fresc i donant suport en el peix nostre, doncs donant suport en el territori.
0: Doncs ja ho saben, ja s'ho poden apuntar a l'agenda, aquest cap de setmana, mostra de la llampuga, Cala Rajada, no hi faltin. Núria García, Vallesa de Cap de Pere, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per explicar-nos tot el que hi ha preparat i convindre-nos en aquesta mostra de la llampuga d'aquest cap de setmana. I que vagi molt bé, que sigui de nou un èxit. Gràcies.
1: Gràcies i moltes gràcies per la visibilitat.
0: Adéu, bon dia. Que vagi
1: bon
0: bé.
1: Bon dia. Adéu.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al Moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ª mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.
0: Escúchanos en radiobalear.es.
2: Radio Balear, sa nostra música.

0: 20 minuts sobre la una del migdia, anem a conèixer informacions que ens arriben des de Sóller i ens acompanya en Tià Aguiló, de Seny i Sentit. Tià, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
0: Molt bé. No sé si per allà, per Sóller, està plovent, està el cel tapat. Com està ara, el mateix dia per allà?
1: Bueno. Du tot el matí plovent,
0: sí.
1: I està plovent molt bé, i la veritat és que era més que necessari, i bueno, diuen que de ben les dues s'aturarà, dues un poc,
0: sí.
1: però bueno, que molt bé, des de ben prest d'avui matí, des de les 7,
0: sí.
1: que està plovent.
0: Així és, així, per aquí per Palma igual també, des de ben de matí està plovent. Bueno, anem amb altres coses, i és que ahir vàreu tenir una comissió informativa d'urgència, no, Tià? I és que
1: bueno, sí.
0: Mos han convocat per un plenari extraordinari per la setmana que ve per aprovar els pressupostos, no?
1: Sí, la veritat és que ja fa molt de temps que nosaltres anem reclamant, des de fer sentit que el que no pot ser és que ja faci 3 anys que anirem amb pressupost prorrogats,
0: mm.
1: I que, per tant, un ajuntament necessita aprovar un pressupost. Un ajuntament, una comunitat i un
0: govern,
1: país.
0: Claro. No? Sí, sí.
1: I un govern nacional,
0: sí.
1: Res faltaria.
0: Sí, sí.
1: I bueno, pareix que al final s'han posat un poc les piles, el Partit Popular. No sabem si és perquè l'any que ve hi ha eleccions i dona la casualitat que justament haurà pressupost.
0: Mm.
1: Però bé, la qüestió és que van tenir una comissió informativa on la interventora ens va explicar tota la estabilitat econòmica que té l'Ajuntament,
0: sí.
1: La part numèrica dels pressupost és correcta, mm. correcta. Tenim un gran pressupost de 26 milions d'euros,
0: sí.
1: en després 5 milions per la part de Sol 2010 i 300 i pico de mil per la funerària, és a dir, un total de 33 milions i pico de pressupost per l'Ajuntament de Sol.
0: Mm.
1: Són molt bombers, I per tant, nosaltres estem conformats que tècnicament sigui possible, i a més una cosa molt important, que s'informe d'intervenció és un informe favorable.
0: Uh-huh.
1: Per tant, amb això estem d'acord. Ara, dit això, després ja ve la part política.
0: Clar.
1: La part política és que nosaltres estem fent feina, que és evidentment en què se destinen aquests dobbers. I aquí uh-huh. és on hi ha bastant de punts que ja han començat a poder veure que no estem d'acord i que veiem que per exemple en el tema de festes s'estan gastant quasi 500.000 euros, 1.000 milions d'euros,
0: sí.
1: I en canvi per mercat municipal no arriba ni a 20.000 euros
0: uh-huh.
1: D'inversió com per poder promocionar un poc i tal. És a dir, hi ha moltes coses que estem veient que no mos agraden, i bé, nosaltres ara el que farem és que ja mos reunirem i començarem a desgranar tot aquell llistat de despeses uh-huh. per poder dir la nostra.
0: Uh-huh.
1: I bueno, i després en el pròxim plenari, que en principi si hi ha la setmana que ve,
0: sí.
1: Decidirem el nostre sentit del vot en aquest pressupost de l'Ajuntament de Sóller.
0: Així que heu estat 3 anys, no?, sense pressupostos
1: sí.
0: prorrogats, no?
1: Uh-huh. Sí, amb pressupost prorrogat, sí.
0: Uh-huh.
1: Vamos, bàsicament com està el país. Eh?
0: Sí. Sí, el país un any més, són 4, però bueno.
1: Sí, exacte. No?
0: Uh-huh. Precisament mos comentaves ara que aquesta casualitat de que precisament l'any que ve hi ha eleccions, no?, autonòmiques i municipals, i han conegut la notícia que per primera vegada les candidatures se s'avalia a l'Ajuntament de Sóller, les llistes hauran de ser llistes cremallera, no?
1: Sí, bueno, això ja fa molts anys que funciona. El que passa és que fins ara els municipis, no estic segur, però crec que eren de menys de 8.000 habitants,
0: sí.
1: no tenien l'obligació a fer-ho.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres a Sóller ja fa molts anys que se fa en cremallera, i de fet jo crec que és el que toca. És a dir, ja no, indiferentment de que sigui un tema de que la llei t'obligui a fer-ho així o no.
0: Sí.
1: Nosaltres creiem que per un tema de
0: sí.
1: comú, mm-hmm. lo normal és que es de coherència, és que la llista siguin en cremallera. I bueno, nosaltres l'hem dit sempre, i per tant a nosaltres no mos afecta pràcticament gens aquesta notícia. Nosaltres seguirem fent la nostra llista d'home, dona, home, dona, mm-hmm. o dona, home, dona, home, segons com se decideix quina és el final,
0: sí.
1: però no serà un problema. I crec que és interessant que sigui així. Mm. Perquè és una bona manera de que les consistòries i la representació estigui molt, molt ben distribuïda. De fet, actualment en el consistori de Sóller hi ha bastantes més dones que no homes. És així. Però bé, molt bé. Mos pareix una molt bona iniciativa que realment sigui obligatori.
0: I ara xerrem un poc, si te sembla bé, tia, des Fantasio, perquè també han sabut que ja s'han iniciat el desmuntatge, no?, des Fantasio abans de la seva demolició final.
1: Sí, evidentment, des Fantasio, com tots sabeu, ja se va explicar que se faran unes vivendes de Cimavi, de protecció oficial, unes vivendes socials, però que dins d'aquest projecte d'espantació un dels requisits que hi havia era mantenir la façana històrica de lo que era aquest teatre, aquest cinema. I per tant, evidentment, ara el que estan fent és ja buidant lo de dins, tot el que és el pati de butaques, el que són els antics lavabos, tot això s'està desmuntant ja tot per poder fer aquesta demolició parcial. Que afectarà molt el tràfic de Sóller, i és un dels temes que també nosaltres tenim un poquet l'expectativa de veure mem què passarà. Perquè ens estan parlant que està previst tenir que tancar una de les vies principals, que és el carrer Sant Jaume, durant molt, molt, molt de mesos. I això pot ser un problema afegit en el que ja tenim de trànsit. De fet, avui, quan no pot ser d'altra manera, tenim retencions que tornen a arribar cada fins al túnel. Cada vegada que plou, sabeu que la gent decideix venir a Sóller a fer un pot de turisme, i aquí, de fet, ja li deim l'efecte nube.
0: Sí, no? Sí.
1: I per tant, això d'espantació mos preocupa per aquest tema. Sabem que és necessari, sabem que són obres que s'han de fer, però esperem que tinguin molt present les dificultats que hi ha, i no sé molt bé com ho tenen previst fer.
0: També volem saber l'opinió de Seny Sentit sobre la notícia de que el Consell de Mallorca assumeix el manteniment dels camins de muntanya de la vall. Què en penseu d'aquesta, diguéssim, assumir aquesta feina?
1: Bueno, nosaltres, com sempre, en algunes coses estem molt satisfets i estem contents que el Consell Insular assumeixi aquest tipus de manteniments, però el que ens preocupa és que no es que ho assumeixi, és que realment a l'hora de la veritat hi siguin i responguin. Nosaltres, com sabeu, hem criticat, i no fa molt, fa una setmana, que totes aquestes coses que compra l'administració, que se suposa que són per poder utilitzar totes pau, a vegades surten rana. I, de fet, quan tot sou, tenim la torre picada, que se va comprar a final de la legislatura de socialistes, en la Caterina Cladera, al davant del Consell Insular, i se va comprar la torre picada perquè hi havia una possibilitat de que ho comprés un estranger i que els sullerits i tots els mallorquins ens quedessin sense poder gaudir de la torre picada. A dia d'avui, fa 4 anys, la torre picada segueix tancada. És a dir, clar, de què molt serveix que el Consell Insular o l'administració compri edificis o s'encarregui de manteniment de camins si després realment no compleix? I això és la gran preocupació de ser sentit, perquè la torre picada és un autèntic escàndol. I el que nosaltres denunciam, i ho hem fet a més públicament, és que els grans partits polítics, que en aquest cas és PP i és PSOE, cada vegada que ha hagut un tipus de compra, un tipus de projecte, un tipus d'actuació que han heredat de la legislatura anterior, automàticament queda bloquejat. De fet, la torre picada pareix que no hi volen fer cap tipus d'intervenció o no tenen interès, simplement perquè se va comprar amb un equip d'esquerres i ara governa la dreta. Per tant, nosaltres això és el que ens preocupa de l'administració, i crec que d'una vegada per totes s'haurien de posar d'acord que quan un projecte ha sortit en banc, siguis qui siguis que vengui darrere, l'hauria de seguir. Per tant, el tema dels camins públics és un tema que és molt necessari posar fil a l'agulla, perquè a vegades sou tot el desgrai que hi ha. De fet, arrel d'aquesta notícia, nosaltres hem reclamat a l'Ajuntament de Sóller que acabin ja d'una vegada per totes, que fa anys que ho arrossegam, i quan dèiem anys, estem xerrant de més de 10 anys, el catàleg de patrimoni i de camins camins públics de la vall, del municipi de Sóller. I a dia d'avui aquest catàleg encara no està acabat.
0: Seguim xerrant del Consell amb Tià, perquè el setmanari Sabeu, un dels mitjans locals, no?, del municipi, sí. Bueno, publica que el Consell s'obri a limitar el trànsit a la tramuntana sí. mitjançant la llei que es tramita en el Parlament i que també limitarà l'entrada de cotxes a Silla. Què en pensau?
1: Bueno, que ja l'any passat ja vam dir el mateix i al final no van fer totalment res de res. Ah. És a dir, ja fa dues temporades que diuen que faran aquestes limitacions, però a nivell efectiu encara no hem vist res. I el que més ens preocupa és que cada vegada que els apretam un poc tirem pilotes de fora dient que s'ocupen de Madrid, s'ocupen d'Aena i s'ocupen de l'aeroport. I jo crec que això no era així. És a dir, Aena pot tenir un aeroport enorme amb molta capacitat, però si el govern balear decideix quina és la limitació de persones i vehicles que poden entrar a un lloc, de pot ser bé que sigui l'aeroport sigui gros. Per tant, jo crec que cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats i jo crec que precisament una de les més importants que ha d'assumir el govern balear d'una vegada per totes és la limitació de cotxes de lloguer a Mallorca. Mm. Més que de particulars, perquè la particular creiem que no és el problema. Si realment ara voltes avui de matí haguéssiu estat un poquet a Passolla i haguéssiu pogut fer un recompte de tots els cotxes de lloguer que estaven entrant a la vall, sí. Al·lucinaríeu. És que de cada 5 cotxes, 4 són de lloguer. Mm-hmm. Clar, nosaltres entenem que si gent se vol desplaçar i si gent vol visitar el municipi. Però jo crec que ho he dit moltes vegades amb altres, jo crec sí. que el que realment s'ha de fer és reforçar un molt bon transport públic, un bon servei públic de transport i que si en pugui arribar a tots els municipis, no a Solla, i no convidar els nostres visitants a llogar un cotxe, que com tots sabeu, quan arribem a Mallorca, a l'aeroport, les grans pancartes són les que te diuen que a Mallorca, per poder-la visitar bé, ha de mostrar un cotxe que si no no ho pot veure bé. Mm-hmm. Ho he llegit, Valtros, això moltes sí, vegades. Sí. En els propis fingers de l'aeroport sí. ho diuen clarament. Si llogueu un cotxe si vol realment disfrutar de Silla. Per tant, mm-hmm. jo crec que aquests missatges són els que ens perjudiquen totalment a tot Mallorca. I crec que d'una vegada per totes el govern ha de posar fil a l'agulla. Mm-hmm. És vera que el manco, pareix que hi posen interès i pareix que ho tenen previst. Però sí que és veritat que no s'arriba a acabar de materialitzar. Vull pensar que en qualsevol moment serà així.
0: Mm-hmm. Ja estem a la recta final de legislatura, Tià. Jo suposo que seran mesos molt intensos i de molta feina per ja posar sui, no?, el que seran les eleccions autonòmiques i municipals. Per abans, hi ha les eleccions generals que va anunciar el president del govern el passat dilluns. Com ho veus, aquest adelantament d'eleccions generals? I després també me pot xerrar de les municipals en aquesta recta final.
1: Bueno, jo crec que una de les expressions més sentides aquest dia ha estat per fi, sí. o a la fi.
0: Sí.
1: Bueno, pues, nosaltres estem ben satisfets. De fet, jo crec que cada vegada que sigui convocar eleccions perquè el poble pugui parlar, això sempre són bones notícies i això sempre benvingut. Sí que és vera que nosaltres a nivell nacional creiem que arriben més que tard aquestes eleccions, uh-huh. que ja fa estona que se tenien que va produït, i bueno, nosaltres al final, francament, des de senyor sentit, no mos afecta a clar. Nivell polític intent, clar. Però sí que a nivell de ciutadans mos afecta, i poden dir clarament que mos preocuparia molt que tornés a haver un govern d'en Pedro Sánchez a Espanya, de veritat. Mm-hmm. Vull dir, no crec que no és un tema que pot parlar obertament, no tenim per què amagar-nos,
0: sí.
1: i creiem, francament, des de seny i sentit, a més, així ho consideram pràcticament tots els membres, és que realment se necessita un canvi.
0: Mm-hmm.
1: En el final, la política ha d'anar canviant, no se pot sempre establir amb un mateix partit o un mateix tipus d'ideologia. De fet, tots sabeu que Estats Units són 8 anys, són dues legislatures sí. màxim sí. que deixen governar o que, per llei.
0: Sí.
1: I per tant, per qualque motiu deu ser, i el motiu és més que evident, crec que no es pot tenir, estar en el poder durant tant d'anys.
0: Mm.
1: I bueno, i a nivell autonòmic, ja fa estona, ja fa mesos que la maquinària ja s'ha posat en marxa. Jo crec que això veient un poc el diari i el plenari de, en el Parlament i en el Consell, i això jo crec que sabeu ja perfectament que ja tot s'està fent de caire totalment electoralista, i bueno, jo crec que seran unes eleccions bastant, no diré complicades, perquè tot apunta que pareix que encara se mantindrà una lectura més del Partit Popular. Uh-huh. Però sí que és vera que estem convençudíssims que novament, tant a nivell municipal com a nivell autonòmic, s'haurà de tornar a seure per poder aconseguir fer pactes. Mm-hmm. Nosaltres creiem que ja fa molts anys que el tema de les majories absolutes directes just després de les eleccions,
0: sí,
1: és un resquici del passat, perquè el que està clar és que haurà de tornar a pactes. I a Solla vos puc assegurar que també haurà de tornar a pactes.
0: Vosaltres us heu sentit amb ganes i il·lusió, no?
1: Clar, nosaltres, en el final, aquests anys d'oposició ens han anat molt bé per poder també aprendre el funcionament de com funciona l'oposició, perquè sí, jo crec que en el final, en política, has de poder conèixer totes les figures.
0: Sí. No? Uh-huh.
1: I jo crec que la figura de l'oposició és una figura molt necessària dins un consistori, i bueno, nosaltres hem fet la nostra feina, l'intentem fer sempre el millor que podem, però evidentment el que nosaltres volem és poder transformar coses, i per poder-les transformar has d'estar dins l'equip de govern, i nosaltres l'any que ve intentarem estar dins l'equip de govern, perquè crec que tenim idees que poden ser molt bones per Solla.
0: Mm.
1: I per aquest motiu nosaltres estem il·lusionats. Sempre ho hem dit, des de fer sentit, el moment que nosaltres no tinguem il·lusió i ganes de fer coses, o entusiasme, que m'agrada més que la paraula il·lusió, nosaltres eixirem. Així, el dia que no estiguem entusiasmats o il·lusionats amb un projecte,
0: uh-huh,
1: evidentment farem una passa al costat perquè qui vengui darrere que realment estigui il·lusionat ho pugui fer.
0: Uh-huh. Doncs, Tiau Aguiló de Seny Sentit, a Solla, com sempre, t'agraïm moltíssim que hagis entrat en directe per explicar-nos, bueno, informacions, no, que se van produint en el municipi i també, bueno, els vostres punts de vista del que està succeint, no només a nivell local, sinó també nacional, com ha estat ara amb aquest adelant de les eleccions generals. Tia, l'ho dit, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i res, estirem ara pendent de tot el que n'hi ha passant aquest mes, sí, que aquests 50 dies se faran llargs.
0: Així és, seran molt moguts,
1: això
0: per descomptat. Tia, com sempre, fins una altra.
1: Fins una altra.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Ràdio Balear.
0: Vamos a quedarnos ahora con la voz de Natalia Jiménez. Quédate con él. Mejor dicho, quédate con ella.

0: Radio Balear, un sabor muy nuestro.
1: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca. El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
2: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: Articopes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu!
1: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: ¿Qué vols, Tomeu?
2: ¿Qué m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si de qui enviat estigui fotut l'altre.
2: ¿I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
2: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
2: On? Polígono.
1: En el polígamo?
2: Ei!
0: El tercer festival folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
3: Ràdio Balear, sa nostra ràdio.

0: bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Ui!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
3: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca, davant del Santuari de Lluc, els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya. Mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tas de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.

0: 13, únicament per imprimir 4 números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. 3 dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: mediterrània com...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.